vista, d'una mattina, d'una racina, devi aumentar. Alla melisa, d'una racina, devi aumentar. Se tu in piazza qualche ragazza, tengo quella certo meno. Alla melisa, d'una mattina,